0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: ERA talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 5 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i a Montcada. Les dues rondes de Barcelona també van molt carregades, sobretot en sentit Llobregat.
0: A les 9 del matí, d'aquí una hora, es reprèn al Parlament el debat de política general amb la intervenció dels grups que ahir ja es van mostrar molt crítics amb el discurs del president de la Generalitat. Salvador Illa va anunciar el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i l'adquisició a mitges amb persones de més de 40 anys. Podreu seguir la sessió d'avui a aquesta sintonia 3CAT Info. Pedro Sánchez negocia contrarrellotge al suport dels dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. La mesura pretén aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa pel dret a l'habitatge, seguit de l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta. Donald Trump i els grans líders tecnològics dels Estats Units coincideixen que l'autoregulació és suficient per controlar els riscos de la intel·ligència artificial. El president nord-americà els ha reunit a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per a la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. Demà entren en vigor les noves normes per conduir motos, dur casc homologat i guants serà obligatori, el calçat haurà de ser tancat i finalment sí que es permetran els intercomunicadors. El Servei Català de Trànsit manté la negativa que els motoristes circulin pel voral. El podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial. Mentre el 2016 n'hi havia només 26, ara ja són gairebé mig miler. Triomfen sobretot els podcasts de cultura, música i humor. Ara el repte és consolidar projectes de qualitat i construir comunitats per reforçar la presència del català a les xarxes. I Gossos farà una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corre en el grup Manresal. Arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del festival Estrenes. Les vendes per aquest festival es posen a la venda demà.
2: Esports.
3: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar un gol. Pedri i Rodri van jugar també a la segona part. El president del Barça, Joan Laporta, va dir al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de les proves que li han de fer a Rafinha, que ahir a la matinada va notar molèsties a la cuixa en un partit amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. I el Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El Barça de bàsquet, mentrestant, per a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
0: Augmenten els núvols amb algun petit ruixat puntual a Ponent o a Terres de l'Ebre. Fins al migdia es mantindran les grans clarianes, sobretot a les comarques de Girona, amb temperatures que poden arribar als 30 graus. A la tarda dominaran els núvols i hi haurà ruixats puntuals al nord del país.

0: Centre d'Informació del RAC, el Ferran Aràniga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim un accident fa una estona a l'A2 entre Esparreguera i Abrera en direcció a Barcelona, que fa una estona tallava un carril de circulació. A hores d'ara ja ha quedat reobert, però continua provocant uns 3 quilòmetres i mig de retencions. Per altra banda, parlem de retencions intenses, sobretot durant el matí d'avui al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, unes retencions que arriben des del Vallès per la C58 des de Terrassa o també per la C33 des de Montcada i Reixac. A Santa Coloma de Gramenet, la B20 també circula amb molta intensitat durant els últims 2 quilòmetres que pateix doncs, el nus de la Trinitat i cada retruc doncs, també afecta a les dues rondes de Barcelona. Tenim a la ronda de dalt doncs, retencions en tot el tram en direcció Llobregat. També a la ronda litoral hi ha retencions des del nus de la Trinitat fins a la Barceloneta. Per tant, diríem més de 9 quilòmetres de retencions intermitents. Tot plegat, a la C31, al terme de Badalona, també hi ha retencions habituals de màxim un quilòmetre i mig també en sentit sud. I pels túnels de Vallvidrera, a hores d'ara, també retencions intenses des de Rubí fins a arribar al punt de la ronda de dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Doncs ja sabeu el que ens acaba de dir el Ferran Aràndiga. Precaució i paciència. I ara sí, escriurem més al Miqui Núñez. I això, això és Ràdio Pomar. Som al 101.2 de la EFA.

0: Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: És la Maica de Casa Gemes.
1: Hola,
0: ara
1: Maica.
0: Ja estic a Badalona, eh?
1: Molt
0: ja
1: bé.
0: Estic a casa. Mira, et desitjo bon programa i després demanar-te aquella cançó de Camela que m'agrada tant, La Estación del Querer.
1: Uh-huh.
0: Per tu, per la Pepi, que de bon matí, com a vegades no puc escoltar tot el que voldria, no sé si truca la Pepi. No ho sé, però bueno, jo li dedico a ella i a tu i us envio una abraçada ben gran, eh?
1: Igualment, guapa.
0: Adéu, Maria.
1: Doncs la Pepi està de vacances encara, eh? Així que des d'aquí li enviem un petó, que s'ho passi bé, sembla la seva filla, més que de vacances. I la cançó, una cançó, jo crec que és la que més m'agrada de Camela, La Estación del Querer. Per tu, Maica, un petó ben gran.

0: Bona tarda, són les 3. Aquesta hora reprèn el debat de política general al Parlament amb les intervencions dels tres grups parlamentaris que falten, és a dir, la CUP, Aliança Catalana i el partit del govern del president Salvador Illa, el PSC. Al matí, Junts ha endurit el to contra el president, forçarà una votació per reprovar el president, una iniciativa que té poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els Comuns també apugen les crítiques i li exigeixen avenços tangibles si vol esgotar la legislatura. En aquests moments comença, efectivament, aquesta segona part de la segona jornada del debat. I qui intervé és la diputada de la CUP, Laura Vega.
1: Desnonament, el marbre de la cuina. Saben el dolor immediat, les ganes de plorar per ràbia i de pena que suporta aquell paper. Saben quina olor fa el pànic, el fracàs. Han mirat mai els ulls, ara que es parla de mirar els ulls. Algú que després de tota la vida treballant el faran fora de casa seva, que sent que ha fallat, perquè jo sí. I els he vist baixar la mirada i sentir vergonya com si fos culpa seva. I a mi no em dóna la santa gana que ningú en aquest país pensi que si el fan fora de casa seva perquè un fons voltor ha comprat el seu bloc i ara vol posar gent més rica, senti que és culpa seva. Les úniques culpes del problema de l'habitatge aquí es troben en llocs com aquest, que estan plens de catifes i de moquetes vermelles. En llocs com aquests i en ajuntaments. Perquè el suïcidi de l'Olga a l'Hospitalet, el de la Núria i la seva germana a Barcelona, el de l'Àlex de Sabadell, el de tants altres que no coneixem el nom, que no compten, és responsabilitat directa per acció o omissió del que fem i el que no fem als ajuntaments. Pensin en això cada vegada que hagin de mirar algú que lluita per l'habitatge a la cara. Perquè qui cregui que en aquest país no tenim Mari Carmens, no coneix el país, perquè en tant que en tenim, tenim moltes. Tenim l'Adela, el Maria José, el Paco i la Rosario a Sant Ildefons, que junts sumen 250 anys vivint en aquell bloc. A mi l'Adela em va regalar quan vaig marxar de Sant Boi un ramillet de flors i l'he vist aixecar sola, i sola és sola, els seus dos fills. I ara es vol fer fora un fons d'inversió, que és una filial de Cerberus, que va liderar el fill d'Aznar durant un temps, si recorden. Aznar, que va liberalitzar el sol i va pujar l'habitatge un 175% en 9 anys i el que Convergència li va regalar els vots fins i tot quan no feien falta, que havia sigut precedit per Felipe González, que va acabar amb els contractes indefinits amb el decreto Boyer. I d'ells, a vostès, que per interessos o impotència permeten que quatre persones de Sant Ildefons passin por cada vegada que arriba al carter. La crisi l'habitatge del 2008 no va ser una tempesta enviada pels déus, va ser producte de la política. El seu fons està vinculat al Sabadell, que no només va tenir part del rescat bancari, sinó que va comprar més de 10.000 milions d'euros públics per un sol euro, no sé si se'n recorden. Perquè si ets un banc, sí que existeixen els duros a quatre pessetes. Perquè si ets un fons voltor, també. Per això en aquest país surt més a compte comprar un bloc de pisos que un habitatge. I això és política pura i dura. Res diu que hagi de ser així. I per tant, és responsabilitat nostra. Per això cobren el que cobren. No per menjar canapés i fer discursets mentre la gent es deixa la pell perquè no facin fora ningú de casa seva. En només 5 mesos hem tingut més de 1.300 desnonaments a Catalunya. 713 en Brimo i Arro. Digui'm, president, per què la policia que paguem entre tots ha de fer fora catalans de casa seva i donar-li les claus a un fons d'inversió. Digui'm per què la policia que paguem entre tots no està defensant a veïns com l'Adela o el Paco. Perquè quan hi ha moviment immobiliari, que són coaccions, per què no s'està defensant els catalans? La policia podria entrar perfectament aquí. Això és seguretat. Perquè s'espien 200 que estan lluitant perquè la canalla tingui una educació de qualitat i no s'espien consells d'administració i fons d'inversió que salten una vegada i una altra la llei. Perquè qui la paga és mentida. Mentida, president. Per això els fons d'inversió toregen com volen la regulació d'habitatge d'aquest país i posen lloguers per sobre de la llei, posen pisos en temporada i habitacions de manera fraudulenta i aquí no passa absolutament res. El decret de Mari Carmen trossellat com es trossegen els pisos en aquest país ha arribat després de mobilitzacions de centenars de milers de persones, no per mutu propi del govern. Però només fa falta una trucada de Foment o ni això a la seva consellera de Salut perquè arrambi contra el dret a la baixa dels treballadors. Han mirat mai els ulls, algú que està demanant una alta per tornar a treballar malalt, perquè això passa en aquest país una vegada i una altra les consultes, molt més, però és que molt més que el frau a les baixes mèdiques. I el dolor dels pacients s'enfronten cada dia metges i personal sanitari en aquest país. I ho fan després de guàrdies interminables, de deixar gent a passadissos, de no poder fer la seva feina com voldrien i sentir que la vocació pesa cada dia més. Perquè la distància entre Pedralbes i Nou Barris és tan gran que hi ha una diferència de 10 anys de vida, però la distància entre les seves polítiques de salut i el que dicta la patronal és ínfima. Tant és així que ahir Foment demanava poder fer acomiadaments objectius a treballadors amb malalties de llarga durada o freqüents. I també ahir Ens enteràvem que ara els metges dels CAPs reben un avís quan visiten algú que ha agafat la baixa abans aquell any. No l'he escoltat parlar d'aquesta mesura, president. Jo m'he hagut de...

Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.